vaig espantar des dels bombardejos, no se'n anem cap a Pont de Molins. I tothom deia, no hi aneu a França, que no vos volen, no hi aneu. I me van ficar per por. Tot era bombardejos. Si vosaltres haguéssiu vist allò que no ho has vist, la ruta era plena, plena de carros, de gent, de tot, que tothom fugia, fugia cap a França. I anaven carregats, la gent les deia, ai, fa poc que

passar la frontera. Van tenir perill, un costa com l'altre. I estàvem cansats, tot. No feu pas el riu, eh? No fa fressa, no fa fressa. I per passar una per molt i diu, ara corriu. Sí, bueno, pas per, alguna cosa, si estàvem morts. I llavors hi havia un mas que es veu que Déu ho replegava tot. I llavors van demanar i van anar a tornar a ser feliços. La vida comença. I ara ja us ho dic, estic bé, no soc vella, encara no puc caminar un xic, tinc molta memòria, eh? Però no m'hi veig, camino, hem de passejar. Però vaja, com que veus que tothom m'estima, encara jo també soc feliç. Soc feliç fins que ho caigui. Aviat els de felicitat, sí. Tinc que volen fer una gran festa, eh? No, perquè li passo res, aquesta festa.